Aber la luna es la montaña, agache verde. Tu costuto cerros lungos y rex nascut de la neu. Barris de nauto sulezo un sem rodon los femeis. Aval sabi que van pas tres d'un ganet abans. Peire morri pensatiu après la draio de Cerdanya. A l'orri dels campell fa temps que mon paire s'etén.